provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Matí 360.
1: El govern espanyol va renunciar al finançament europeu previst per ampliar la desalinitzadora de la Tordera a Blanes perquè les obres no es podien executar dins dels terminis dels fons Next Generation.
2: Què ha passat? Aquestes proves es van descontrolar completament. Estaven, en teoria, aïllades d'internet, incomunicades, i era una cosa com molt controlada. Però es va acabar descontrolant, va accedir a llocs no autoritzats, va accedir inclús a una plataforma que es diu Hugging Face, que la va hackejar.
3: La millor manera de protegir seria la prevenció, Josep Lluís. És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, i si es tracta d'una segona residència o d'un immoble buit, visitar-lo amb freqüència.
1: És que m'has desbloquejat un record ara mateix.
4: És que és una passada,
1: sí,
4: perquè,
1: sí.
4: Mira, això era l'any 1974, que Stephen Miller Band es col·locava al número 1 als Estats Units amb The Joker. Però, 16 anys més tard, va tornar a ser una altra vegada.
1: Dale. Parlem de Trump sempre...
4: Dale. No, jo avui s'ho mereix, eh? Vinga, va. Parlem de Trump, parlem del president dels Estats Units, que ha dit, eh? O sigui, és que, clar, o sigui, puja el pa cada vegada que parla, eh? O sigui, a partir d'aquí ja hem de preparar-nos. Va i diu, amb referència a la IA, que la IA no és perillosa. O sigui, tot depèn, eh?, del coeficient intel·lectual dels presidents del govern.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: El govern espanyol va renunciar al finançament europeu previst per ampliar la desalinitzadora de la Tordera a Blanes perquè les obres no es podien executar dins dels terminis dels fons Next Generation.
2: Què ha passat? Aquestes proves es van descontrolar completament. Estaven, en teoria, aïllades d'internet, incomunicades, i era una cosa com molt controlada. Però

0: Es va acabar descontrolant, va accedir a llocs no autoritzats, va accedir inclús a una plataforma que es diu Hugging Face, que la va hackejar.
1: La millor manera de protegir seria la prevenció, Josep Lluís. És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, i si es tracta d'una segona residència o d'un immoble buit, visitar-lo amb freqüència.
2: És que m'has desbloquejat un record ara mateix.
3: És que és una passada, sí, perquè, mira, sí. Això era l'any 1974, que Steve Miller Band es col·locava al número 1 als Estats Units amb The Joker. Però, 16 anys més tard, va tornar a ser una altra vegada.
2: Dale. Quan parlem de Trump, sempre...
3: Dale. No, i avui s'ho mereix, eh? Vinga, va. Parlem de Trump, parlem del president dels Estats Units, que ha dit, eh? O sigui, és que, clar, o sigui, puja el pa cada vegada que parla, eh? O sigui, a partir d'aquí ja hem de preparar-nos. Va i diu, amb referència a la IA, que la IA no és perillosa. O sigui, tot depèn, eh?, del coeficient intel·lectual dels presidents del govern.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: No em vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els diets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: El govern espanyol va renunciar al finançament europeu previst per ampliar la desalinitzadora de la Tordera a Blanes perquè les obres no es podien executar dins dels terminis dels fons Next Generation.
5: Què ha passat? Aquestes proves es van descontrolar completament. Estaven, en teoria, aïllades d'internet, incomunicades, i era una cosa com molt controlada. Però es va acabar descontrolant, va accedir a llocs no autoritzats, va accedir inclús a una plataforma que es diu Hugging Face, que la va hackejar.
6: La millor manera de protegir seria la prevenció, Josep Lluís. És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, i si es tracta d'una segona residència o d'un immoble buit, visitar-lo amb freqüència.
4: Que m'has desbloquejat un record ara mateix.
7: És que és una passada, sí, perquè, sí. Mira, això era l'any 1974 que Stephen Miller Band es col·locava al número 1 als Estats Units amb The Joker. Però, 16 anys més tard, va tornar a ser una altra vegada.
4: Dale. Quan parlem de Trump, sempre...
7: Dale. No, jo vull sumar això, eh? Vinga, va. Parlem de Trump, parlem del president dels Estats Units, que ha dit, eh? O sigui, és que, clar, o sigui, puja el pa cada vegada que parla, eh? O sigui, a partir d'aquí ja hem de preparar-nos. Va i diu, amb referència a la IA, que la IA no és perillosa. O sigui, tot depèn, eh?, del coeficient intel·lectual dels presidents del govern.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, Lax and Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres. Ràdio
4: Marina. Matí 360.
5: El govern espanyol va renunciar al finançament europeu previst per ampliar la desalinitzadora de la Tordera a Blanes perquè les obres no es podien executar dins dels terminis dels fons Next Generation.
6: Què ha passat? Aquestes proves es van descontrolar completament. Estaven, en teoria, aïllades d'internet, incomunicades, i era una cosa com molt controlada. Però es va acabar descontrolant, va accedir a llocs no autoritzats, va accedir inclús a una plataforma que es diu Hugging Face, que la va hackejar.
7: La millor manera de protegir seria la prevenció, Josep Lluís. És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació de...

0: abandonament. I si es tracta d'una segona residència o d'un immoble buit, visitar-lo amb freqüència...
1: És que m'has desbloquejat un record ara mateix.
2: És que és una passada, sí, perquè, sí. Mira, això era l'any 1974 que Stephen Miller Band es col·locava al número 1 als Estats Units amb The Joker. Però, 16 anys més tard, va tornar a ser una altra vegada.
1: Dale. Quan parlem de Trump, sempre...
2: Dale. No, jo avui s'ho mereix, eh? Vinga, va. Parlem de Trump, parlem del president dels Estats Units, que ha dit, eh? O sigui, és que, clar, o sigui, puja el pa cada vegada que parla, eh? O sigui, a partir d'aquí ja hem de preparar-nos. Va i diu, amb referència a la IA, que la IA no és perillosa. O sigui, tot depèn, eh?, del coeficient intel·lectual dels presidents del govern.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, dimecres 16 de setembre del 26.

0: Si no fos per les altes temperatures que hem patit en aquest estiu 2026, encara ens resistiríem una mica a deixar l'estiu enrere i, per suposat, el ventilador dels Banda Neon i també de Buhos.
1: Matí 360.

Precisament avui, parlant de temperatures, avui la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya apunta a un canvi de temps, a un canvi de temps que ens porta a baixada de temperatures, almenys durant els propers dies. Avui les màximes amb prou feines arribaran, segons aquesta previsió, als 27 graus a les hores centrals del dia, i també arriben pluges a partir de migdia i també la tarda, amb avís del Servei Meteorològic de Catalunya de possibilitat de fins a 30 litres per metre quadrat en poca estona, 23, millor dit, per metre quadrat en poca estona, en 30 minuts a la comarca de la Selva i també a diferents punts del territori. Per tant, moltíssima precaució a l'hora de circular per punts inundables al costat també de rieres i a l'hora d'acostar-se als passejos marítims. Comencem el programa d'avui. Som dimecres 16 de setembre del 2026. Tenim tota l'actualitat de la Selva i el Maresme per explicar-vos, com cada dia a primera hora del matí, l'agenda d'activitats, la mobilitat, un cop d'ull en les portades dels rotatius. Avui també parlarem d'un projecte que es va iniciar l'any passat per part del Consell Comarcal de la Selva, la Ruta dels Cabrera, que enceten la segona edició aquest any i que serà presentada de manera oficial la setmana vinent. En parlarem amb el president del patronat del Castell de Montsoriu, Albert Sa, i també amb el tècnic del projecte Vescomtat de Cabrera, Àngel Vázquez, d'aquí uns moments, sobre les novetats que presenta aquesta segona ruta dels Cabrera, aquest conjunt d'activitats dedicades, o pensades, millor dit, per explicar el passat medieval del territori. Tot això en aquesta primera hora, amb la millor música, per suposat, tant d'actualitat com de fa uns quants anys, i a la segona hora arriba la Montserrat Rico amb l'actualitat musical i cultural i també el viatge en el temps musical amb el nostre DeLorean. Avui també sabrem quina és la cançó que finalment es corona com a guanyadora amb els vostres vots en el nostre canal de Telegram, per tal que sigui la cançó més escoltada de la propera setmana a Ràdio Marina, la cançó de la setmana. Som la Isabel González, el Daniel Mateu, la Montserrat Rico i qui us parla, un servidor, Josep Lluís Vidal. Un plaer acompanyar-vos, com cada dia, a primera hora, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina i també al marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. 8:05, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat.

0: I avui us expliquem que 4 centres educatius de Blanes, Malgrat de Mar, Vidreres i Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028. Són l'Escola Ventijol de Blanes, l'Institut Ramon Turró de Darder de Malgrat, l'Institut de Vidreres i l'Institut de Santa Coloma de Farners. Aquests centres formen part de la primera fase del Pla de la Generalitat per adaptar les escoles i instituts públics a les temperatures extremes. Les actuacions inclouran climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables amb diferents solucions en funció de les característiques de cada edifici. Escoltem el president Salvador Illa, que va fer l'anunci el passat dilluns al vespre.
1: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors el 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Aquesta primera fase comptarà amb una inversió de 100 milions d'euros. I també és notícia avui que l'aeroport Girona Costa Brava acumula 5 mesos consecutius de caiguda de passatgers. Entre gener i agost, gairebé 1,5 milió de persones han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, a la Selva, un 5% menys que durant el mateix període de l'any passat. La davallada contrasta amb el nombre d'operacions, que ha crescut un 3,8% fins a superar els 20.100 aterratges i enlairaments. Pel que fa només al mes d'agost, Girona Costa Brava, l'aeroport de Girona Costa Brava, va rebre 342.458 passatgers, un 2% menys que l'agost del 2025. També van baixar les operacions amb 3.105 moviments aeronaus, això és un 8,6% menys. I encara no deixem l'aeroport perquè Aena invertirà més de 112 milions d'euros entre el 2027 i el 2031. És una de les inversions previstes en el nou document de regulació aeroportuària, el DORA 3, que aquest dimarts ha avalat el Consell de Ministres. Canviant de qüestió, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 950.000 euros en una actuació per reduir el risc d'inundacions a Riells i Viabrea. Es tracta de la inversió més elevada de les 7 actuacions aprovades en aquest estiu per l'ACA a les comarques gironines. En concret, el projecte preveu estabilitzar i protegir els marges de la Riera de Berenguer. L'actuació forma part d'un paquet de 3,1 milions d'euros que també inclou inversions a altres poblacions com Salrà, Sant Joan de les Abadeses, Cassà de la Selva, Porqueres, Mieres i Ger. En paral·lel, l'ACA ha aprovat 116 actuacions en lleres urbanes de la demarcació de Girona amb una inversió global d'1,9 milions d'euros. 8 i 9 minuts al matí, tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimecres. Jordi Hernández serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig del 2027. El Partit Popular de Catalunya ha presentat oficialment aquest dimarts la candidatura amb l'objectiu de recuperar la representació al consistori lloretenc. Hernández, de 47 anys i advocat de professió, ja va tenir experiència municipal durant els mandats del 2015 al 19 i del 19 al 23. El candidat assegura que encapçalarà un equip preparat per governar i situa entre les seves prioritats la neteja, la seguretat i la resolució del conflicte laboral amb la policia local. Entre les primeres mesures, Hernández ha assenyalat el nou contracte de recollida de residus que considera necessari per millorar la neteja dels carrers. També defensa incrementar la inversió en seguretat. I acabarem a Blanes. El municipi celebra una nova edició de Blandae Ciutat Romana. Serà del 18 al 20 de setembre, el proper cap de setmana. Per tant, el Passeig de Mar recollirà una trentena d'activitats gratuïtes, recreacions històriques i la sisena Fira Romana. La programació reunirà 9 grups de recreació històrica procedents de Catalunya, Itàlia, Bulgària, Sèrbia i també altres punts de l'estat espanyol. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i parades d'artesania ambientades en l'època romana. La principal La novetat d'aquest any serà l'Arpastum, un joc de pilota de l'antiga Roma, considerat un possible antecedent del rugby i el futbol. Les jornades començaran aquest divendres a les 6 de la tarda i també serviran per presentar les novetats al Centre d'Interpretació Blandaia Ciutat Romana, entre elles una recreació audiovisual de la vida de Lucius Satrius, el primer ciutadà de l'antiga Blandaia, del qual es coneix la seva identitat. Un parell de punts a la informació d'àmbit general.

La inflació torna a repuntar a Catalunya i se situa en el 4% a l'agost. L'índex de preus de consum ha pujat 5 dècimes respecte al mes anterior, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual dels preus més elevats des del març del 2023, quan la inflació catalana va arribar al 5,6%. Al conjunt de l'Estat, l'augment encara és més pronunciat, amb una inflació del 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada especialment per l'evolució dels carburants. En canvi, la inflació subjacent, que no té en compte ni l'energia ni els aliments, baixa 2 dècimes a Catalunya i se situa en el 2,8%. I la Comissió Europea vol facilitar que els ciutadans puguin treballar en altres països de la Unió Europea. Brussel·les ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral que preveu, entre altres mesures, crear un passaport europeu de seguretat social. Aquest sistema permetria sol·licitar i rebre per internet documents com, per exemple, la targeta europea d'assegurança de malaltia i guardar-los i verificar-los a través de la cartera d'identitat digital de la Unió Europea. Vuit i 12 minuts. Acabarem aquest bloc de notícies amb el temps. Abans, al principi, ho comentàvem, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, canvi de temps respecte als darrers dies, nuvolades que aniran guanyant terreny amb el pas de les hores i s'esperen precipitacions, sobretot a partir de migdia i la tarda, que poden ser puntualment intenses. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja en 30 minuts a la comarca de la Selva. Teniu més informació a marina360.cat, als nostres canals de WhatsApp i Telegram i també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina. Moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori. We'll be right back.

I aquesta hora de matí, com cada dia hi ha circulació intensa a la carretera de Blanes a Tordera, la GI-600, també en alguns punts era Nacional 2 a l'Alt Maresme, i a vies ràpides destaca la C-31 al tram final de l'autopista del Maresme, que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona. A Badalona hi ha 100, a la C-31 hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions a aquesta hora en direcció Barcelona. També, com cada dia, els accessos a l'àrea metropolitana des de la Selva i el Maresme són complicats a vies com les rondes de dalt, litoral i també el nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies, de moment Rodalies de Catalunya no informa de cap incidència destacable a la xarxa de Rodalies que travessa el nostre territori. Són les línies R1, RG1 per la costa i R2 Nord i R11 per l'interior. Gairebé és un quart de nou del matí, ens quedem tot seguit amb el so de Lady Gaga.

0: Matí 360.
1: Vuit del matí, 18 minuts aquest dimecres. Anem a fer un cop d'ull per les propostes d'oci i cultura els propers dies al territori, començant per Blanes, on tenim, ara ho dèiem a les notícies, el proper cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, Blanes és ciutat romana, el conjunt d'activitats amb recreacions històriques i també la sisena Fira Romana. A Lloret celebraran la Setmana de la Mobilitat Sostenible des d'avui amb diferents activitats programades, com, per exemple, concerts el proper cap de setmana, també la pedalada popular el diumenge i el dia sense cotxes. També el proper cap de setmana a Lloret hi ha les finals de l'Skate Verd Sèries. A Tossa continua la campanya gastronòmica a la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també el Festival Nits a Dalt de Vila el proper dissabte dia 19 amb un tribut a l'Axe Busto a la Vila Vella. Destaquem, per altra banda, a Tordera, on també celebren la Setmana de la Mobilitat aquest proper dissabte amb una pedalada familiar sortida des del Parc de la Sardana amb inscripció prèvia. I aquest dissabte és el darrer espectacle del Festival Micròmetre de Santa Susana a la Masia de Can Mas de Dalt. Acabarem amb un parell de fet, amb tres activitats més a diversos punts del territori. A Santa Susana encara destaquem el festival Monje Forever, un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. I també destaquem a Fogars de la Selva el proper diumenge al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per tota la família. De seguida parlem de la segona edició de la Ruta dels Cabrera.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

0: Matí 360, l'entrevista del dia.
1: Avui del matí, gairebé 23 minuts d'aquest dimecres 16 de setembre. Ara fa un parell de dies es va fer públic que torna una vegada més, per segon any consecutiu, la Ruta dels Cabrera, un conjunt d'activitats dedicats a descobrir el territori, el passat medieval del territori, per diferents punts de la Selva, del Maresme, però també d'altres comarques que formen part del projecte Vescomtat de Cabrera. Anem a parlar una mica més en detall d'aquesta qüestió. Primer saludem al president del Patronat del Castell de Montsoriu, l'Albert Sanz, que tenim als estudis de Ràdio Marina. Albert, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres. També saludem a l'Àngel Vázquez, que és tècnic del projecte Vescomtat de Cabrera, que tenim a via telefònica. Àngel, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Gràcies també per ser avui amb nosaltres. Parlem durant aquests minuts d'aquest projecte, un projecte que va néixer, Albert, l'any passat, oi? La Ruta dels Cabrera.
2: Sí, fa justament un any van començar amb aquest projecte ambiciós i bueno, va anar molt bé i ja van dir de... Bueno, aquest any tindrem ja 60 activitats, l'any passat tenien 50 i van dir d'intentar pujar les activitats i evidentment l'hem aconseguit gràcies també precisament als ajuntaments.
1: La pregunta potser és òbvia, però si fem una segona edició és que la primera va anar bé.
2: Sí, com he dit ara mateix, sí, va anar molt bé i creiem que aquesta anirà millor. Anirà millor perquè ja et dic, hi ha més ajuntaments implicats, a Sicília, la rama italiana que tenim, també s'ha implicat més i també hi ha 3 o 4 ajuntaments més allà a Sicília que faran activitats.
1: Es tracta de conèixer el passat medieval del territori, però també descobrir el territori a partir d'una sèrie d'activitats deslocalitzades, no?, en tot el territori. Àngel, ens pots donar una mica de visió general de com seran aquestes activitats?
3: Sí. Mireu, aquestes activitats tenen com a objectiu arribar a tot tipus de públic. És a dir, estem parlant d'un públic familiar fins a un públic més acadèmic o amb interessos culturals o històrics més profuns. I llavors aquesta diversitat d'activitats, doncs com es trasllada, no? Doncs es trasllada en el territori des d'una visita a un arxiu, no? O l'Arxiu de Girona, per exemple, o, per exemple, a un públic més infantil, a alguna activitat a l'hora del conte, no?, a la Torre del Castell de Sant Joan de Lloret de Mar, amb aquesta visió, no?, d'arribar a públics molt diferenciats. I estem parlant del que deia l'Albert, no? Estem parlant de 60 activitats amb uns 28 municipis de Catalunya i de Sicília.
1: Un projecte, de fet, aquest projecte de la Ruta dels Cabrera, no?, que s'emmarca dins un projecte encara més gran, com és el projecte Vescomtat de Cabrera, Albert. Ara em repetiré i seré redundant, projecte que ha crescut molt en els darrers anys. Heu treballat per incorporar diversos municipis que no són només de la Selva, no?
2: Sí, quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran 2 més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també bueno, estem treballant amb Itàlia, amb 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: Del Maresme parlava de la incorporació de 2 municipis més, ara són Palafolls, Malgrat, amb quins municipis, si es pot dir, s'està treballant? Potser Santa Susana, Calella, Pineda...
2: Sí, estem treballant en municipis veïns de Blanes.
1: Bé, de l'Alt Maresme, vaja.
2: Sí.
1: En tot cas, que són dominis de l'antic Vescomtat de Cabrera.
2: Sí, o sigui, nosaltres el projecte és que sempre anem a municipis que eren domini dels Cabrera. No anem per anar a un municipi si no era dels Cabrera. O sigui,
1: evidentment. Àngel, com a tècnic del projecte, i per posar una mica en context, i també per qui potser no tingui molt clar, no?, què era el Vescomtat de Cabrera, ens ho expliques breument?
3: Sí, mireu, el Vescomtat de Cabrera va ser una de les senyories feudals més importants de l'època medieval catalana, que s'estenia, ja ho he dit vosaltres, s'estenia, no?, des del seu nucli central a la comarca de la Seda, però es va estendre a aquest al Maresme, no?, fins a la riera de Caldes de Sac, és a dir, fins a l'any de Mala, fins amunt, i pujant cap al Vallès Oriental, també cap a Osona, i en un moment cap a la Garrotxa i cap a la Sicília. Aquests, no?, aquests més de 5 segles, no?, de domini feudal en aquests dominis, en aquest territori, han deixat un llegat patrimonial, no?, espectacular, no? I això, a què em refereixo? Doncs m'estic referint des de torres de guaita, castells, ermites, monestirs, viles emmurallades, però també patrimoni material, patrimoni que trobem a l'heràldica, no? Molts d'aquests municipis, en la seu bascú municipal, tenen aquesta cabra negra sota fons groc, no?, que ens identifica, però també en festes majors, la festa de l'Ajust, no?, del monestir de Breda, la festa dels Sants Metges a Sils, bé, tota una sèrie, no?, de patrimoni immaterial molt vinculat a l'Escomtat de Cabrera, i aquest fet en el projecte ha estat posar-ho en valor de manera conjunta, no?, amb aquests 19 municipis, però també amb una línia de treball molt important cap a Sicília, cap al que és l'actual província de Ragusa, però que és el que seria els antics dominis del comtat de Mòdica, que a partir del segle, a finals del segle XIV, segle XV, els casveres es van expandir cap a aquesta illa.
1: Tota aquesta configuració, per dir-ho d'alguna manera, doncs, en certa manera s'ha mantingut fins al dia d'avui, no?, amb relacions comercials, culturals, de comunicació, vies de comunicació entre tots aquests pobles, no, Àngel?
3: Sí, és cert, no?, que si mirem aquesta selva i aquest maresme, no?, aquest alt maresme que mira molt cap a la selva, no?, vull dir, aquestes vies de comunicació, l'antiga via Augusta, no?, que travessa per Rosalric, aquesta via, no?, que actualment Nacional 2, AP7, l'AVE, no?, tota aquesta via entre Barcelona i Girona, no?, doncs tot aquest territori que quedava al mig, doncs, que estava sota els dominis caveres, i aquest comerç, no?, aquest comerç que hi havia, no?, des de l'interior, des d'aquesta plana, zona de les guilleries, passant per la plana, cap a la costa, i que s'han mantingut avui dia, no?, i aquesta mirada cap a la Mediterrània, no?, quan parlem de la Mediterrània, sobretot, no?, vosaltres que esteu a la seu a Blanes, no?, aquesta mirada cap al comerç, cap a l'expansió, i això és el que ens ha portat, no?, a nosaltres a treballar amb Sicília i a seguir noves línies de projectes amb aquest territori.
1: Àngel, hi ha un element important en tot això, que és el castell de Montsoriu, no? I que...
3: Sí, és cert que el projecte ha endreçat tota la feina feta, no?, des de fa molts anys a nivell de recerca i de divulgació. I un dels pals de paller o un dels pilars, no?, és el castell de Montsoriu, no? El castell de Montsoriu és on comença tota aquesta nissaga. Armacena de Montsoriu, no?, es casa amb Guerau de Cabrera, i aquí, però qui aporta domini, qui aporta territori, qui aporta, no?, més poder, per dir-ho d'una manera, en aquesta unió dels vescomtes, no?, de la zona de Cabrera amb els que actualment, amb els de Girona, que en aquell moment no eren Cabrera, eren Girona, doncs és la part femenina, que és Armacenda de Montsoriu, que és filla d'Amant de Montsoriu, que Amant de Montsoriu és el senyor del castell de Montsoriu, i per tant aquí és com l'inici de tota aquesta història, i és també el pol d'atracció, no?, que, no?, aquí tenim alguns elements capdalt, algunes portes d'entrada al projecte, tenim el castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada al projecte, tenim un hostalric, tenim un Blanes, tenim, no?, un Palafolls, que d'aquí poc inauguraran les obres, no?, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser, no?, que quedarien més desapercebuts, no?, una ermita petita que has d'anar caminant mitja hora, no?, des d'Anglès, o una petita torre medieval que hi ha al poble d'Osó, no?, que potser no tindria aquest nivell de promoció o de difusió, i ens permeten aquests elements capdals com Montsoriu, no?, donar a conèixer al públic, no?, que ja existeix tot aquest patrimoni, no?, escampat per la selva i per les comarques.
1: Albert, això s'emmarca dins d'una estratègia, evidentment, també de promoció econòmica del territori i de promoció turística, bueno, vaja, de la mà, la promoció turística i la promoció econòmica, i potser també de buscar sinergies entre l'interior i la costa, no? La costa a nivell de turisme no necessita gaire cosa més, però a l'interior potser sí que hi ha moltes coses per explorar.
2: Sí, com tu dius, des de que van començar la legislatura, pràcticament el que van intentar juntament amb la consellera de Turisme, la Jennifer Pérez, va ser això. Primer, la sinergia entre la costa i el que és l'interior, perquè la costa, com dius, el turisme ve sol, pràcticament, s'ha de treballar, però ja està tot molt, molt fet. I el tema és que la gent que ve a la costa es quedi per l'interior de la comarca i no vagi cap a Barcelona ni vagi cap a Girona. O sigui que hi ha molta cosa a la comarca per visitar i la veritat és que estan començant a veure els fruits. Després el que vam fer és expandir cap a Sicília. Vam estar fa un parell de mesos, tres mesos, a Sicília amb un tas de vins que van organitzar, Calici di Cabrera, i ara, precisament dintre d'una activitat que començarà, que serà la setmana vinent, dintre de l'Enruta Mas Cabrera, tindrem un tas de vins sicilians dintre dels contactes que van fer allà al Museu de la Gavella, o sigui, organitzat pels Amics de Montsoriu. La veritat és que, bueno, a poc a poc anem treballant i al final jo crec que els resultats ja s'estan començant a veure i esperem que tot això tingui continuïtat. O sigui, qui hi hagi dintre del Consell Comarcal o dels ajuntaments.
1: Clar, al final sí que és veritat que és un projecte de territori, el projecte vescomtat de Cabrera, però que l'any que ve hi ha eleccions municipals i canviaran composicions tant d'ajuntaments com de Consell Comarcal, diputacions...
2: Clar, això és el que deia, no? Que a veure, jo encantat de poder seguir, si al final tot es dona per poder seguir, però si no, que qui estigui, doncs esperem que continuï el projecte, que s'ho cregui, sobretot que s'ho cregui, perquè bueno, té uns tècnics que són, vamos, el millor que poden tenir per seguir aquest projecte i esperem que tot això tiri endavant.
1: La setmana vinent, doncs, si no m'equivoco, dimarts, la presentació al Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona.
2: Sí. Esteu convidats, ja s'ha enviat la nota de premsa. Sí, a les 12, el dimarts a les 12 del migdia, al Museu Nacional d'Història de Catalunya. L'hem fet allà perquè l'any passat va fer un congrés de Sicília a Catalunya, juntament amb el Museu d'Arbúcies, i bueno, ens van dir que estaven disposats a fer-ho en la presentació aquí perquè els va agradar el tema i també ja perquè ja puc anunciar que el proper congrés, també l'hem dit alguna vegada, sobre Catalunya a Sicília serà el març del 27 a Sicília. El museu també estarà allà present i per això hem cregut que era un bon lloc per presentar-ho.
1: Aquesta és la continuació de les jornades que es van celebrar a Arbúcies, al Museu de la Gavella, ara fa uns mesos,
2: Sí. Sí.
1: I que es va anunciar que el 27 hi hauria un congrés, però encara s'havia de concretar dates.
2: Sí, ara ja seran les dates, sembla que són del 12 al 14 de març, cap de setmana, abans de Setmana Santa, diguéssim. I llavors, bueno, ja s'està treballant per fer-ho més gran que el que vam fer aquí, creiem que sí, i a més hi haurà alguna sorpresa d'alguna entitat d'aquí de la comarca que podrà anar allà per presentar la seva feina.
1: Treballeu amb antelació, ja ho veig.
2: Sí, és que a mi m'agrada fer-ho amb antelació, perquè si no després al final vas ofegat i jo em quedo més tranquil si tot està més controlat des del principi.
1: Àngel Vázquez, tècnic del projecte Vescomtat de Cabrera, gràcies per ser avui amb nosaltres i posar una mica més de claror al que és el projecte Vescomtat de Cabrera. Necessitaríem molta més estona, però no la tenim, però en seguirem parlant de ben segur. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Albert Sanz, president del partit del patronat del castell de Montsoriu, gràcies també per ser avui a Ràdio Marina. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu un bon dia.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia...

0: tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
0: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
0: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ràdio Marina. Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

Dos minuts per sobre de tres quarts de nou del matí. Anem a fer un cop d'ull a les portades dels rotatius, dels diaris d'aquest dimecres 16 de setembre. Diari de Girona, en portada, diu que invertiran més de 16 milions en la terminal de Vilamalla. També diu Diari de Girona que la Costa Brava tanca l'estiu amb 12 morts per ofegament, la xifra més alta en 6 anys. El punt avui, el tema del diari diu aquest titular, l'estiu més tòrrid. Catalunya i l'Europa Occidental pateixen l'estiu més sufocant amb 59 nits tòrrides. I també publiquen una entrevista al sociòleg Jorge Rodríguez amb el següent titular, la diferència d'edat és un factor de risc en la violència masclista. La Vanguardia, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt a Ceuta. I també destaca La Vanguardia en portada que el jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El periòdic, el centre comercial Diagonal Mar, en venda per 500 milions. I també una altra qüestió que tracta el periòdic en portada, diu així, el 20% dels pacients no responen als fàrmacs antiobesitat. Acabarem amb l'Ara, que en portada, en clau internacional, diu, trobem el segon titular, inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. I també una altra qüestió que tracta l'Ara en portada, la inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023. Seguim al matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimecres. Arriba ara aquest clàssic de Sheena Easton.

0: Matí 360.
1: I abans del resum de les notícies, actualitzem la mobilitat al territori. A hores d'ara continua aquesta retenció al tram final de l'autopista del Maresme a l'alçada de Badalona, C31, amb ara una mica més abundant que no a primera hora del matí, 2,5 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També accessos complicats com cada dia laborable a l'àrea metropolitana de Barcelona, a les rondes i també al nus de la Trinitat. Per altra banda, Rodalies de Catalunya, a les línies R1, RG1 i R11 i R2 Nord, no informat de problemes destacables a aquesta hora del matí. En 5 minuts, les 9, moment de fer un repàs ràpid per l'actualitat de les darreres hores. I us hem explicat des de primera hora del matí que 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028. Són l'Escola Ventijol de Blanes, l'Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat, l'Institut de Vidreres i l'Institut de Santa Coloma de Farners. Aquests centres formen part des de la primera fase del Pla de la Generalitat per adaptar les escoles i instituts públics a les temperatures extremes. Les actuacions inclouran climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables amb diferents solucions en funció de les característiques de cada edifici. La primera fase comptarà amb 100 milions d'euros d'inversió. Escoltem el president Salvador Illa, que ho anunciava dilluns al vespre.
2: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors el 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
1: Més qüestions. L'aeroport Girona-Costa Brava acumula 5 mesos consecutius de caiguda de passatgers. Entre gener i agost, gairebé 1,5 milió de persones han passat per la terminal de Vilobí d'Onyà, un 5% menys que durant el mateix període de l'any passat. La davallada contrasta amb el nombre d'operacions, que ha crescut un 3,8% fins a superar els 20.100 aterratges i enlairaments. Pel que fa només a l'agost, l'aeroport de Girona-Costa Brava va rebre més de 342.000 passatgers, un 2% menys que l'agost del 2025. També van baixar les operacions amb 3.105 moviments aeronaus, el que suposa un 8,6% menys. Una altra qüestió també que avui destaquem, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 950.000 euros en una actuació per reduir el risc d'inundacions a Riells i Via Brea. Es tracta de la inversió més elevada de les 7 actuacions aprovades aquest estiu per l'ACA a les comarques gironines. En concret, el projecte preveu estabilitzar i protegir els marges de la Riera de Berenguer. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui. Jordi Hernández serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig del 2027. El Partit Popular de Catalunya ha presentat oficialment aquest dimarts la candidatura amb l'objectiu de recuperar la representació al consistori lloretenc. Hernández, de 47 anys i advocat de professió, ja va tenir experiència municipal durant els dos mandats anteriors. El candidat ha assegurat que treballarà en aspectes com la resolució del conflicte laboral amb la policia local i situa també entre les seves prioritats la neteja del municipi. I acabem en clau comarcal destacant també que Blanes celebra una nova edició aquest cap de setmana de Blandès Ciutat Romana. El Passeig de Mar acollirà una trentena d'activitats gratuïtes del 18 al 20 de setembre amb recreacions històriques i també la 6a Fira Romana. La programació reunirà 9 grups de recreació històrica procedents d'altres punts de l'estat, també d'Itàlia, Bulgària i Sèrbia, amb diverses activitats que començaran ja el divendres per la tarda. I de l'àmbit general us expliquem un parell de qüestions ràpides. La inflació torna a repuntar. Catalunya se situa en el 4% a l'agost. L'índex de preus al consum ha pujat 5 dècimes respecte al mes anterior, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual dels preus més elevat des del març del 2023, quan la inflació catalana va arribar al 5,6%. Al conjunt de l'Estat, l'augment encara és més pronunciat, amb una inflació del 4,3%. I la Comissió Europea vol facilitar que els els ciutadans puguin treballar en altres països de la Unió Europea. Brussel·les ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral que preveu, entre altres mesures, crear un passaport europeu de seguretat social. Mig minut i les 9, el temps just per explicar-vos la previsió del temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per avui dimecres, que indica un canvi de temps respecte als darrers dies, amb nuvolades que aniran guanyant terreny amb el pas de les hores. També s'esperen precipitacions a partir del migdia i la tarda, que poden ser puntualment intenses. Hi ha, de fet, avisos activats per intensitat de pluja en 30 minuts a la comarca de la Selva. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Rico, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Vidal, com estem? Això sona a col·le.
2: Ja som a col·le.
3: Sona a col·le de fa molt, eh? Aquelles llistes famoses sempre, que deien pel cognom.
2: Jo sempre era l'últim.
3: A veure, la R també és de... no era la primera.
2: Jo sempre era l'últim, però durant molts anys va ser l'últim, eh? A més, qui va ser que va venir després... i que, no sé, amb algú amb Z, sí, no sé qui, un cognom amb Z, no me'n recordo com es deia aquell noi, era un noi, sí, i llavors ja va ser el penúltim o l'avantpenúltim.
3: I a més, sí. La B baixa, que no està molt associada als cognoms, no se m'acut cap B baixa associada a una U o una O, amb la qual cosa la I sí que devia ser de les darreres.
2: Valenzuela.
3: No, clar, però estem parlant de Valenzuela, vale.
2: Continuaré sent jo l'últim, perquè és
3: obligat. Valenzuela, Vázquez, però a veure si s'ha tacut algun amb U o amb O. Estic pensant i no se m'acut,
2: A veure, cognoms amb B baixa i que continuïn amb O o amb U.
3: Amb una U. A veure si algú se sent identificat i ens envia el seu. Va, comencem, que avui doncs, tenim molta planxa. Comencem amb música. Comencem amb música i amb una banda, no sé si ho comptaves, però celebren aquest any mig segle de carrera.
2: Mig segle? 50 anys porten ja tocant aquesta gent?
3: 50 anys porten ja tocant aquesta gent. Així que mentre preparen el llançament del seu 15è àlbum d'estudi, U2 suma un nou capítol a la seva història perquè l'Acadèmia de la Música dels Estats Units ha anunciat que la banda irlandesa serà reconeguda com a persona de l'any 2027, un guardó otorgat per Music Cares, que celebra no només la trajectòria d'una de les bandes més importants de tots els temps, sinó també el seu impacte social, humanitari i cultural. I és que U2, al voltant d'aquesta banda, a banda de la seva música, hi han moltes accions solidàries, té un historial
2: I un posicionament també molt clar sobre certes qüestions. No
3: per tant, moltes felicitats a aquesta banda. Nosaltres creiem que molt i molt merescut. A veure, alguns dels que han rebut aquest premi, doncs mira, Bob Dylan, Dolly Parton, Bruce Springsteen, Mariah Carey, la 36a gala d'aquestes, les persones de l'any es durà a terme al Teatre Peacock de Los Angeles el proper 5 de febrer del 2027. Però de moment nosaltres ja sabem que tenen el premi a la mà, encara que no físic però sí virtual, així que moltes felicitats. A més, comencem avui.
2: Home, si has dit tots aquests noms i no estava U2, alguna cosa estava fallant,
3: Home, clar, no, hi ha una llarga, llarguíssima llista, però mira, ara ja estan afegits també a aquesta llista. Mira, molt merescut.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: aquests que diuen que marxen o que no, perquè no paren de fer concerts.
1: No n'hi ha un, n'hi ha 3 o 4, la veritat, aquest any. Hi ha molts que pleguen, però bé, també hi ha altres que doncs, l'altra cara de la moneda.
0: Que arriben
1: o que celebren doncs, aniversaris, etcètera. I és que aquestes coses doncs, ens dona que pensar, perquè l'estiu se'n va o comença a allunyar-se. Em sembla que s'acaba la setmana vinent, no?
0: Que som avui dia... Sí,
1: clar. La setmana vinent ja entrem a la tardor.
0: Amb 30 graus. Amb 30 graus.
1: No, hem de creure aquesta vegada les previsions. Doncs això, un cop acaba l'estiu, millor d'un cop acaba el temps de vacances, per la gran majoria tornem a la feina, ens reincorporem a les nostres rutines, a les nostres tasques diàries, i encetem el que, en certa manera, suposa la recta final de l'any. Un any que, de moment, doncs, ha estat pletòric, musicalment parlant, amb nous grups que tanquen l'any de manera increïble. Mira com és el cas, per exemple, de la banda Neon, que començaven l'any sent una banda de barri i han acabat doncs, amb una gira 2026 amb més de 40 concerts. La tornada de Pastora, per exemple, celebrant 25 anys de música, celebrant també doncs, aniversaris a Chambao o Estopa. El que dèiem, l'altra cara de la moneda, doncs d'altres que malauradament diuen adéu de manera definitiva o temporal. La veritat és que quan diuen adéu tampoc s'aclareixen gaire de si serà una cosa definitiva o no. Recordem que el passat mes d'octubre la Fúmiga anunciava la seva retirada definitiva, ja ho veurem, esperem que no, perquè a mi m'agraden molt, amb un emotiu missatge a les seves xarxes socials, i ho fa com només saben fer-ho en dos únics concerts previstos per ben aviat, dues cites que tindran lloc el 17 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona i el 24 d'octubre al Roig Arena de València. Són valencians i han de dir adéu a la seva terra. Però no eren els únics, eh? No són els únics, la Fúmiga. També aquests.
2: Ser feliç ja no importa.
0: L'has triat molt bé, aquesta cançó, eh?
1: Però que no s'ajubilen, no s'ajubilen. Jo estic convençuda que aquests no és un adéu definitiu. Aquests fan una mica, doncs, com altres bandes que... d'alguna manera doncs, es disgreguen, cadascú doncs, fa la seva durant una temporada, durant uns anys. També és que deu ser avorridot veure les mateixes cares, el mateix gust, cada dia amb una gira, no sé què, durant xorro mil anys. Clar, és que arriba un moment en què dius, ja estic farta de veure't la cara, vull tirar jo sol durant una temporada.
0: Necessito el meu espai.
1: Doncs va, jo crec que s'han demanat espai. I el passat 9 de novembre, de sobte, doncs, feien oficial que plegaven, anunciaven un últim gran concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després de 14 anys i 6 àlbums, i d'aquí doncs la gran bogeria. 14 anys de gran connexió amb el públic han donat el seu fruit. Després d'anunciar dues dates del comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, les entrades, recordem que es van exaurir en menys d'una hora, es van sumar dos concerts més, en total 4 nits memorables que seran els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre davant d'un total de 200.000 persones en una fita única, O sigui, consolida aquest grup com a referent absolut de la música catalana. Doncs bé, que se'n van, que diuen adéu. En fi, què hi farem? Escolta, és la seva decisió. A veure què passa després d'aquest 2026, després d'aquest darrer concert, d'aquests darrers quatre concerts. Han fet història, Han fet història en el món de la música. 200.000 persones,
0: bogeria. Sí, això de... Qui deia això? La gran bogeria, els d'Ausà?
1: Mira, el d'Ausà que prepara... Tu i jo ho vam viure en directe perquè anunciava una tercera gran bogeria. Però aviam per on pet, això. Els tercers que marxen són aquests.
0: També sona molt a festa major,
1: Clar, és que són la gossa sorda, que han protagonitzat un dels retorns comiats més celebrats de la música dels Països Catalans. Han esgotat més de 50.000 entrades en els seus concerts de retorn. La banda valenciana també va anunciar els tres únics festivals de Catalunya on es podran veure aquest 2026. La gira Tornallom, concebuda com una etapa única, una etapa irrepetible, va fer aturada en tres grans cites del calendari musical. La primera va ser a Vic, al Cabró Rock, els dies 12 i 13 de juny, va passar també pel Festiuet de Salou el mes de juliol i van ser a l'Empordà Music Festival el 24 i el 25, amb l'última data d'octubre a Ulldecona, que va ser el poble on va veure néixer la banda. La gossa sorda prepara un adéu que es preveu Home, doncs, entre els seus, doncs, molt emotiu, molt multitudinari. El grup ha treballat intensament perquè aquest 2026 sigui un any inolvidable per al seu públic. I aquí tenim el quart. Ells són Pepet i Marieta, que posaran un punt final a la seva carrera musical el 2026 amb una última gira en clau de celebració. El grup, encapçalat per Josep Bordes, ha anunciat que aquesta decisió feia temps que maturava i que no es planteja com un comiat trist, sinó com una manera de compartir una darrera vegada l'experiència amb el seu públic. D'aquesta manera, Pepet i Marieta tanquen una trajectòria, qui ho diria, de 22 anys, marcada per més de 700 concerts arreu de Catalunya. 8 discos de llarga durada. La veritat és que mira com es diu la gira. L'última i Monanem anirà acompanyada de diversos llançaments discogràfics que estan concebuts com a part d'aquest relat de tancament de projecte i com a homenatge dels anys de música. El darrer concert, el que ho dèiem, a casa seva, a Ulldecona. La veritat és que a mi m'entristeix parlar de comiats, parlar de 4 grups que ens diuen adéu, però la música és com la vida. Alguns projectes doncs comencen, d'altres es pausen, altres acaben, i com deies tu, en surten de nous. Des d'aquí, molta sort a tots 4 i, si pot ser, torneu aviat.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes

0: 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Has arribat en torna a Ed Sheeran, eh?
1: Home, mira, com diu Phineas, Phineas és el productor i és el germà de la Billie Eilish. Ell ha publicat fa re poques hores a les xarxes que no s'ha de silenciar els artistes quan alcen la veu pels oprimits. I home... La posició de Michael Moore no és nova, perquè aquest home doncs ha protagonitzat manifestacions des del 2023. A més, la seva darrera cançó doncs està dedicada a la seva cançó. És que precisament aquesta declaració la va fer en un concert quan estava cantant aquesta cançó, que es diu Heinz Hall. Aquest nom doncs és l'edifici ocupat pels estudiants de la Universitat de Columbia per protestar per la mort de l'assassinat d'aquella nena de 5 anys. Aleshores, ostres, és que la seva posició és molt clara, no? No sé per què sorprèn, no sé per què ha sorprès tant que ell, en un dels concerts, doncs, es manifestés pro Palestina. La veritat, són coses d'aquelles que no s'acaben d'entendre. Però, en fi, en qualsevol cas, molts músics doncs estan recolzant ara aquest raper, aquest músic, i estan dient doncs que ells també cauen d'aquesta gira, perquè, clar, la gira és una gira mundial, estem parlant de molts altres artistes que obren el concert de gira en altres països, com és el cas de Billie Eilish, per exemple, o com és el cas de Lucas Graham, per exemple. Llavors, tots aquests estan caient també, però voluntàriament, Estan caient voluntàriament
0: de manera solidària.
1: De manera solidària per donar doncs una
0: fins
1: mica
0: i tot,
1: de suport.
0: Fins i tot he llegit a Instagram, he vist un compte d'Instagram d'un club de fans oficial d'Ed Sheeran, que a més un comunicat dient estem decebuts amb Ed Sheeran.
1: Si és que també és normal, no? No sé.
0: Vull dir que se li gira feina a aquest home, abans de cantar.
1: Doncs sí, ara segurament doncs toca comunicat, no?
0: Sí.
1: A veure què passa.
0: Explicar-se.
1: Si recula, si no recula, ja veurem, és interessant.

0: Sí, perquè ara... si fas una mica de recerca ja surten noves notícies i, sí. I clar...
1: Doncs... I resulta que en Xirena ara ja ha sortit
0: home,
1: a la palestra,
0: no? Home, s'ha hagut de pronunciar i ha hagut de culpar el promotor del concert. Va dir que el va obligar a prendre aquesta decisió. Pilotes fora.
1: Sí, sí, no. Aquí volaran projectils durant uns quants dies, em sembla.
0: Sí, sí, sí.

0: Pugem al DeLorean.
1: I clar, com que viatgem en el temps, de tant en tant també aterrarem en moments de la història una mica polèmics. Em sembla que avui no és el cas, eh? Perquè tenim ganes de viatjar, a volar, com el temps, perquè el temps encara vola més ràpid amb una màquina com aquesta, i tot ho tenim a punt per posar la data d'avui al nostre DeLorean. 16 de setembre, va. Som-hi?

0: Home, una situació polèmica no, però una aturada trista a veure. Som al Regne Unit, recordem que és un 16 de setembre, però en aquesta primera aturada som a l'any 1970, dia en el que el gran Jimi Hendrix, el més famós guitarrista, cantant i compositor de rock psicodèlic de la història, es va unir a Eric Burdon, un conegudíssim músic de l'època, a un escenari emblemàtic, el Ronnie Scott's, un històric local de jazz localitzat al centre de Londres. I aquesta aparició es convertiria en l'última, la darrera aparició pública del guitarrista. Dos dies més tard, moria amb només 27 anys d'edat. Aquesta edat maleïda que es va endur a tants i a tants talents com Janis Joplin, com Kurt Cobain, com Jim Morrison, com Amy Winehouse i ara també Jimi Hendrix. Va morir en circumstàncies que no es coneixerien amb precisió fins 30 anys més tard. No era cap secret, era consumidor de drogues i va tenir a veure amb la seva mort mentre dormia. Per a molts va ser el gran i darrer gran revolucionari del rock i, per descomptat, un dels guitarristes més influents del gènere. Va morir convertit en tota una icona generacional i musical un 18 de setembre del 1970 al Mary Abbott's Hospital. Un 18, no, un 16. Que m'equivoca.
1: Ai, has girat, el 9 pel 6.
0: Sí. Va, fem un salt de 9 anys, en concret l'any 1979 es va publicar això.
1: Home. M'ha sortit un home i un ombre a mig camí, ni català ni castellà. No sé què em passa avui.
0: Puja. Això és un tema històric. Els Rappers Delight, de Sugar Hill Gang, una banda de rap americana que, doncs mira, va guanyar els drets de... amb el que va guanyar, amb els drets d'autor d'aquesta cançó, ja jo crec que no van necessitar fer gaire res més. Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Com?
0: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Mare meva.
0: Si bé no va ser el primer senzill a incloure rap en la producció, sí que es considera que va ser la cançó que primer va popularitzar el hip-hop als Estats Units a tot el món. La lletra de la cançó va incloure la tornada a I said hip-hop, hippie to hip-hip-hop, que es va fer mundialment conegut, tant que es va fer una edició especial pel seu 30è aniversari. S'ha versionat 1000 vegades, però la més friqui, sens dubte, és la de l'esketchup. Va, que soni el primer rap comercial de la història.

0: No sé, definitivament hi ha cançons que donen per fer autèntiques... no sé com definir-ho, però...
1: Pioneres. Aquesta és una cançó pionera.
0: No, però dic que hi ha cançons que es presten molt a quan vas al cotxe, posar el volum i fer...
1: Uah, i fer ballarugues,
0: ballarugues així.
1: Sí, sí, sí.
0: Si teniu alguna, us graveu un vídeo i ens ho envieu per Insta.
1: Sí, amb el cap, sobretot amb el cap així.
0: Sí, clar.
1: Però sense treure l'ull de la carretera,
0: No, això s'ha de fer aturat, això, aturat. Sobretot aturat.
1: Home, sí, vale.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. A més, pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Va, que marxem, marxem i hem d'explicar com ha quedat finalment l'enquesta de la nostra cançó de la setmana, la primera cançó de la setmana d'aquesta nova temporada.
1: Doncs, digues.
0: Sí, no, deia que hem canviat de dia, que ara la resolem els dimecres i demà presentarem la nova.
1: Exacte.
0: Fins a la setmana vinent.
1: Exacte. Per tant.
0: Per tant.
1: Tenim nous vots en aquests darrers dies, però més o menys tots han anat cap a la mateixa direcció. Per tant, el que dèiem, doncs, els resultats han quedat exactament igual. És que no s'han mogut ni, vamos...
0: En percentatges no s'han mogut.
1: En percentatges han quedat exactament igual. Això què vol dir? Doncs vol dir que Mecano queda en la tercera posició amb un 22% i la seva Fuerza del Destino, aquesta preciosíssima cançó que aquesta setmana doncs, no ha convençut els... com a himne, com a gran himne de la generació Z. En fi... Z, no, X.
0: Sí, més X que Z.
1: Més X que Z.
0: 22% dels vots per Mecano, La Fuerza del Destino. Mira que és maca aquesta cançó, eh?
1: És preciosa, m'encanta. En fi, 22%, aquesta vegada, aquesta setmana, doncs no han convençut. Un altre cop serà Mecano. Segona posició per Don Cantó i les seves inseparables 100 gaviotes, 32% dels vostres vots i rascant, aproximant-se al primer, però no, primers han estat definitius. Així sonaven les 100 gaviotes de Don Cantó. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Doncs nosaltres cap on anem és cap al primer, perquè la Unió s'ha emportat aquesta setmana la glòria amb aquest L'Hombre en París, aquesta història tan fosca, que no sé si ho sabies, estava basada doncs, en una novel·la d'un autor també fosc anomenat Boris Vian. L'Hombre en París va ser doncs, una de les marques de la casa que va marcar doncs, tota la seva trajectòria i que aquesta setmana s'emporta el 46% dels vostres vots.
0: Doncs amb ells acabem, amb la Unió.
1: Com a gran himne dels 80 aquesta setmana, la Unió. En fi, gràcies a tots per la vostra participació. Demà desvetllarem quines són les nostres properes tres propostes.
0: Bon dimecres i a fer el paraigua.
1: Exacte, bon dimecres i a fer el paraigua.
0: Bon dia.
1: A veure si plou. Vinga.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Quatre centres educatius de Blanes, Malgrat de Mar, Vidreres i Santa Coloma de Farners es troben entre els 100 que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028. Són l'Escola Ventijol de Blanes, l'Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat, l'Institut de Vidreres i l'Institut de Santa Coloma de Farners. Aquests centres formen part de la primera fase del Pla de la Generalitat per adaptar les escoles i instituts públics a les temperatures extremes. Les actuacions inclouran climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables amb diferents solucions en funció de les característiques de cada edifici. La primera fase comptarà amb 100 milions d'euros d'inversió. I Jordi Hernández serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig del 2027. El Partit Popular de Catalunya ha presentat oficialment aquest dimarts la candidatura amb l'objectiu de recuperar la representació al consistori lloretenc. Hernández, de 47 anys i advocat de professió, ja va tenir experiència municipal durant els dos mandats anteriors. El candidat assegura que encapçalarà un equip preparat per governar i situar entre les seves prioritats la neteja, la seguretat i la resolució del conflicte laboral amb la policia local. De l'àmbit general, destaquem que la inflació torna a repuntar a Catalunya i se situa en el 4% a l'agost. L'índex de preus al consum ha pujat 5 dècimes respecte al mes anterior, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual dels preus més elevat des del març del 2023, quan la inflació catalana va arribar al 5,6%. Al conjunt de l'Estat, l'augment encara és més pronunciat, amb una inflació del 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada especialment per l'evolució dels carburants. En canvi, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, baixa 2 dècimes a Catalunya i se situa en el 2,8%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, canvi de temps respecte als darrers dies, les nuvolades aniran guanyant terreny i s'esperen precipitacions que poden ser puntualment intenses. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja en 30 minuts a la selva. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Estem afortunats perquè diuen que avui baixen les temperatures i ens ajustem una mica al calendari, a veure si és veritat, perquè ja som 16 de setembre. Un dimecres, i arriben Milky i David Guetta.

0: Tot aquest estiu ens han estat acompanyant a Milky i David Guetta amb aquest Just the Way You Are, amb ells obrint el nostre temps avui i donant-te la benvinguda si t'acabes d'afegir. Per la meva banda, al teu costat, amb la millor música del món i des de Ràdio Marina. Salutacions.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

seguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Una carrera consolidada després d'aquell primer pas per un reality musical. I una Diana complerta aquest jugular, el primer. Gran èxit de Triqui.

0: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Una altra d'aquelles bandes, una altra d'aquelles formacions, les que Disney va servir de plataforma, els Jonas Brothers. It's true, I'm a sucker for you. Aquí els tens, amb un dels seus hits, recuperant aquest xec.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: estaràs amb aquella formació que marquen un estil. I aquesta veu encapçalant B52 va marcar estil. Un tema que es va remasteritzar el 2019. Tot un clàssic de B52.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Això que parlem de clàssics. Si hem de dir un clàssic de Katy Perry és precisament aquest.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 950.000 euros en una actuació per reduir el risc d'inundacions a Riells i Viabrea. Es tracta de la inversió més elevada de les 7 actuacions aprovades aquest estiu per l'ACA a les comarques gironines. En concret, el projecte preveu estabilitzar i protegir els marges de la riera de Berenguer. L'actuació forma part d'un paquet de 3,1 milions que també inclou intervencions a Celrà, Sant Joan de les Abadesses, Cassà de la Selva, Porqueres, Mieres i Ger. En paral·lel, l'ACA ha aprovat 116 actuacions en lleres urbanes de la demarcació de Girona amb una inversió global d'1,9 milions d'euros. I Blana celebra una nova edició de Blandai Ciutat Romana. Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de Mar acollirà una trentena d'activitats gratuïtes, recreacions històriques i la sisena Fira Romana. La programació reunirà 9 grups de recreació històrica procedents de Catalunya, altres punts de l'Estat, Itàlia, Bulgària i Sèrbia. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i parades d'artesania ambientades en l'època romana. La principal novetat d'aquest any serà l'Art Pastum, un joc de pilota de l'antiga Roma considerat un possible antecedent del rugbi i el futbol. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea vol facilitar que els ciutadans puguin treballar en altres països de la Unió Europea. Brussel·les ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral que preveu, entre altres mesures, crear un passaport europeu de seguretat social. Aquest sistema permetria sol·licitar i rebre per internet documents com la targeta europea d'assegurança de malaltia i guardar-los i verificar-los a través de la cartera d'identitat digital de la Unió Europea. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres s'esperen pluges que poden ser intenses. De fet, hi ha avisos activats. Les temperatures màximes entre els 27 i 30 graus. Demà dijous, aquestes màximes baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a www.marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: ara nosaltres també ens unim al missatge. Vull estar amb tu, mama duixa, al costat de Gigi Ross. Vull estar amb... Ells encetant aquesta nova hora després de la nostra informació, la de les 11. Queda't amb nosaltres.
1: Matí 360.
2: El govern espanyol va renunciar al finançament europeu previst per ampliar la desalinitzadora de la Tordera a Blanes perquè les obres no es podien executar dins dels terminis dels fons Next Generation.
3: Què ha passat? Aquestes proves es van descontrolar completament. Estaven, en teoria, aïllades d'internet, incomunicades, i era una cosa com molt controlada. Però es va acabar descontrolant, va accedir a llocs no autoritzats, va accedir inclús a una plataforma que es diu Hugging Face, que la va hackejar.
4: La millor manera de protegir seria la prevenció, Josep Lluís. És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, i si es tracta d'una segona residència o d'un immoble buit, visitar-lo amb freqüència...
2: Que m'has desbloquejat un record ara mateix.
0: És que és una passada, sí, perquè, sí. Mira, això era l'any 1974, que Stephen Miller Band es col·locava al número 1 als Estats Units amb The Joker. Però, 16 anys més tard, va tornar a ser una altra vegada.
2: Dale. Quan parlem de Trump, sempre...
0: Dale. No, jo vull sumar això, eh? Vinga, va. Parlem de Trump, parlem del president dels Estats Units, que ha dit, eh? O sigui, és que, clar, o sigui, puja el pa cada vegada que parla, eh? O sigui, a partir d'aquí ja hem de preparar-nos. Va i diu, amb referència a la IA, que la IA no és perillosa. O sigui, tot depèn, eh?, del coeficient intel·lectual del president. 360, de dilluns a dilluns.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100. Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina.
5: Inconfusible aquest començament. Aquest duet britànic, els Pet Shop Boys, que acaba d'acabar la seva etapa de concerts d'estiu de la seva gira Dreamworld de Greatest Hits Live. Els darrers concerts, els darrers afortunats a Noruega, Dinamarca. Aquests Pet Shop Boys incombustibles que amb aquesta gira aniversari celebren això. Moltes dècades d'èxits.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. Et busco
5: i t'aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Ha estat 14 anys desapareguda dels escenaris aquesta veu que va transformar el folk en cançons com aquesta, Baby, Can Hold You. Un dels indispensables de finals dels 80, recordant a Tracy Chapman.

11 del matí, 35 minuts. Aquí estem des de Ràdio Marina saludant-te. He donat-te la benvinguda, si t'acabes de fer-ho. Aquí al teu costat, Montse Rico, fins la 1 del migdia.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada

0: amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort en el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: I et vull tenir el meu cos.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme. Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Innumerables els èxits que aquesta dona ha portat al top 20 de la Billboard. Tota una especialista de rhythm blues que va catapultar la seva fama gràcies a aquest Somebody Else's Guy, tot un èxit de l'any 86. Jo seré un drama.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Només de 9 minuts per les 12, perquè arribin les notícies. La música, nosaltres també la servim aquí ben fresqueta, com aquest tema de Timberland i Katy Perry.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport Girona Costa Brava acumula 5 mesos consecutius de caiguda de passatgers. Entre gener i agost, gairebé 1,5 milió de persones s'han passat per la terminal de Vilobí d'Onyà, a la Selva Interior, un 5% menys que durant el mateix període de l'any passat. La davallada contrasta amb el nombre d'operacions, que ha crescut un 3,8% fins a superar els 20.100 aterratges i enlairaments. Pel que fa només a l'agost, Girona Costa Brava va rebre 342.458 passatgers, un 2% menys que l'agost del 2025. També van baixar les operacions amb 3.105 moviments d'aeronaus, un 8,6% menys. I Maçanet de la Selva celebrarà del 8 al 18 d'octubre la 7a edició del Festival Octubre, amb Ramon Miravet com a cap de cartell. La programació tornarà a portar música i arts escèniques a diferents espais del municipi, amb el Teatre La Societat com un dels principals escenaris. El programa combina música, teatre musical, improvisació, circ acrobàtic, clown, dansa, poesia i activitats infantils. Entre les propostes destaquen l'espectacle d'improvisació Malabufa, el circ de Bot Project, el clown de Dudu Arnalot i el concert de Ramon Miravet, que tancarà el festival el diumenge 18 d'octubre presentant en solitari el seu 5è disc, 5. Les entrades ja estan a la venda. De l'àmbit general, destaquem que les famílies d'alumnes celebren que el govern vulgui obrir un debat sobre el futur de l'educació, però reclamen que no es parteixi de zero. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, consideren que molts dels reptes actuals del sistema educatiu ja estan identificats, però que les polítiques per afrontar-los no s'han desplegat prou o no s'han fet efectives. L'entitat demana que el debat parteixi de la realitat dels centres i dels territoris i que hi participin les famílies, l'alumnat, els docents i el conjunt de la comunitat educativa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà la inestabilitat meteorològica amb una baixada de temperatures que deixarà valors de fins a 25 graus. Les pluges seguiran, sobretot, durant la primera meitat del dia a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidrera, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castelló de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pudiera, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedarien més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran 2 més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Cómo?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat. Ràdio Marina. Nosaltres t'acostem a la Gran Reina. Una reina que torna a ser notícia gràcies a aquesta segona part del

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric. Radio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, que es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També des d'avui i fins al dia 18, jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la biblioteca. I del 18 al 20 de setembre, el proper cap de setmana, Blandaé Ciutat Romana, amb recreacions històriques i la sisena Fira Romana. A Lloret, fins al dia 22, setmana de la mobilitat amb diferents activitats programades, concerts al cap de setmana, el diumenge dia 20, la pedalada popular i el dia sense cotxes. I també a Lloret, del 18 al 20 de setembre, finals de les Skateboard Series. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La cuina del Sim i Tomba fins al 4 d'octubre i el festival Nits a Dalt de Vila, dia 19, dissabte, tribut a l'Ax en Busto a la Vila Vella. I també destaquem a Tordera el proper dissabte a la pedalada familiar, una activitat emmarcada en la Setmana de la Mobilitat, amb sortida des del Parc de la Sardana, cal inscripció prèvia. A Santa Susana, fins al 19 de setembre, hi ha el Festival Micròmetre a la Masia de Can Mas de Dalt i també el dissabte a Santa Susana, Festival Monje Forever, un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Acabarem a Fogars de la Selva el diumenge, dia 20 de setembre, al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per a tota la família.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

La música i els èxits, òbviament, han acaparat titularse, però encara ho han fet més els preparatius del seu casament amb el jugador de futbol americà Travis Kelce. Durant aquest estiu, Taylor Swift ha tancat el cercle. Nosaltres hem anat al 2023 per recuperar aquest èxit.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Las 100 gaviotas, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetas. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unión va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nuevo hombre en París, de la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avui Mercè marcant el ritme, marcant el pas de Michael Jackson, l'imbatut rei del pop, encara més amb aquesta corona que s'ha restaurat, entre d'altres coses, gràcies al seu biòpic. I Calvin Harris i el seu Summer que ens aproparan a les notícies de la una. Nosaltres tornem demà. A la segona hora del matí, 3:60, tu i jo tenim una cita. Salutacions de Montserrico. Atenció amb aquestes pluges que diuen que cauran a partir d'aquest migdia. Que tinguis un gran dimecres.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Quatre centres educatius de Blanes, Malgrat de Mar, Vidreres i Santa Coloma de Farners es troben entre els 100 que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028. Són l'Escola Ventijol de Blanes, l'Institut Ramon Turroi d'Arder de Malgrat, l'Institut de Vidreres i l'Institut de Santa Coloma de Farners. Aquests centres formen part de la primera fase del Pla de la Generalitat per adaptar les escoles i instituts públics a les temperatures extremes. Les actuacions inclouran climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables amb diferents solucions en funció de les característiques de cada edifici. La primera fase comptarà amb 100 milions d'euros d'inversió. I Jordi Hernández serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig del 2027. El Partit Popular de Catalunya ha presentat oficialment aquest dimarts la candidatura amb l'objectiu de recuperar la representació al consistori lloretenc. Hernández, de 47 anys i advocat de professió, ja va tenir experiència municipal durant els dos mandats anteriors. El candidat assegura que encapçalarà un equip preparat per governar i situar entre les seves prioritats la neteja, la seguretat i la resolució del conflicte laboral amb la policia local. De l'àmbit general, destaquem que la inflació torna a repuntar a Catalunya i se situa en el 4% a l'agost. L'índex de preus al consum ha pujat 5 dècimes respecte al mes anterior, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual dels preus més elevat des del març del 2023, quan la inflació catalana va arribar al 5,6%. Al conjunt de l'Estat, l'augment encara és més pronunciat, amb una inflació del 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada especialment per l'evolució dels carburants. En canvi, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, baixa 2 dècimes a Catalunya i se situa en el 2,8%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, canvi de temps respecte als darrers dies, les nuvolades aniran guanyant terreny i s'esperen precipitacions que poden ser puntualment intenses. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja en 30 minuts a la selva. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pruyera, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedarien més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura érem 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran dos més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Cómo?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Maravilla.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
6: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
7: L'hora de les notes.
6: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
7: L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets.
6: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Mar.

0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burger de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 950.000 euros en una actuació per reduir el risc d'inundacions a Riells i Viabrea. Es tracta de la inversió més elevada de les 7 actuacions aprovades aquest estiu per l'ACA a les comarques gironines. En concret, el projecte preveu estabilitzar i protegir els marges de la riera de Berenguer. L'actuació forma part d'un paquet de 3,1 milions que també inclou intervencions a Celrà, Sant Joan de les Abadesses, Cassà de la Selva, Porqueres, Mieres i Ger. En paral·lel, l'ACA ha aprovat 116 actuacions en lleres urbanes de la demarcació de Girona amb una inversió global d'1,9 milions d'euros. I Blanes celebra una nova edició de Blandae Ciutat Romana. Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de Mar acollirà una trentena d'activitats gratuïtes, recreacions històriques i la sisena Fira Romana. La programació reunirà 9 grups de recreació històrica procedents de Catalunya, altres punts de l'Estat, Itàlia, Bulgària i Sèrbia. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i parades d'artesania ambientades en l'època romana. La principal novetat d'aquest any serà l'Arpastum, un joc de pilota de l'antiga Roma considerat un possible antecedent del rugby i el futbol. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea vol facilitar que els ciutadans puguin treballar en altres països de la Unió Europea. Brussel·les ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral que preveu, entre altres mesures, crear un passaport europeu de seguretat social. Aquest sistema permetria sol·licitar i rebre per internet documents com la targeta europea d'assegurança de malaltia i guardar-los i verificar-los a través de la cartera d'identitat digital de la Unió Europea. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres s'esperen pluges que poden ser intenses. De fet, hi ha avisos activats. Les temperatures màximes entre els 27 i 30 graus. Demà dijous, aquestes màximes baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a www.marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana encendrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Register
8: amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
9: Moltes coses.
10: Mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
10: No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
9: Moltes coses.
7: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i
11: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
12: a votar. És un bombonet de programa. És un programa estar la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
13: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
14: Oh, un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Come on, baby girl, oh!

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport Girona Costa Brava acumula 5 mesos consecutius de caiguda de passatgers. Entre gener i agost, gairebé 1,5 milió de persones s'han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, a la Selva Interior, un 5% menys que durant el mateix període de l'any passat. La davallada contrasta amb el nombre d'operacions, que ha crescut un 3,8% fins a superar els 20.100 aterratges i enlairaments. Pel que fa només a l'agost, Girona Costa Brava va rebre 342.458 passatgers, un 2% menys que l'agost del 2025. També van baixar les operacions amb 3.105 moviments d'aeronaus, un 8,6% menys. I Maçanet de la Selva celebrarà del 8 al 18 d'octubre la 7a edició del Festival Octubre, amb Ramon Miravet com a cap de cartell. La programació tornarà a portar música i arts escèniques a diferents espais del municipi, amb el Teatre La Societat com un dels principals escenaris. El programa combina música, teatre musical, improvisació, circ acrobàtic, clown, dansa, poesia i activitats infantils. Entre les propostes destaquen l'espectacle d'improvisació Malabufa, el circ de Bot Project, el clown de Dudu Arnalot i el concert de Ramon Miravet, que tancarà el festival el diumenge 18 d'octubre presentant en solitari el seu 5è disc, 5. Les entrades ja estan a la venda. De l'àmbit general, destaquem que les famílies d'alumnes celebren que el govern vulgui obrir un debat sobre el futur de l'educació, però reclamen que no es parteixi de zero. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, consideren que molts dels reptes actuals del sistema educatiu ja estan identificats, però que les polítiques per afrontar-los no s'han desplegat prou o no s'han fet efectives. L'entitat demana que el debat parteixi de la realitat dels centres i dels territoris i que hi participin les famílies, l'alumnat, els docents i el conjunt de la comunitat educativa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà la inestabilitat meteorològica amb una baixada de temperatures que deixarà valors de fins a 25 graus. Les pluges seguiran, sobretot, durant la primera meitat del dia a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pujeda, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedaríem més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura érem 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran dos més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Cómo?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Maravilla.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la festa major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els diets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Quatre centres educatius de Blanes, Malgrat de Mar, Vidreres i Santa Coloma de Farners es troben entre els 100 que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028. Són l'Escola 20 de Blanes, l'Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat, l'Institut de Vidreres i l'Institut de Santa Coloma de Farners. Aquests centres formen part de la primera fase del Pla de la Generalitat per adaptar les escoles i instituts públics a les temperatures extremes. Les actuacions inclouran climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables amb diferents solucions en funció de les característiques de cada edifici. La primera fase comptarà amb 100 milions d'euros d'inversió. I Jordi Hernández serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig del 2027. El Partit Popular de Catalunya ha presentat oficialment aquest dimarts la candidatura amb l'objectiu de recuperar la representació al consistori lloretenc. Hernández, de 47 anys i advocat de professió, ja va tenir experiència municipal durant els dos mandats anteriors. El candidat assegura que encapçalarà un equip preparat per governar i situar entre les seves prioritats la neteja, la seguretat i la resolució del conflicte laboral amb la policia local. De l'àmbit general, destaquem que la inflació torna a repuntar a Catalunya i se situa en el 4% a l'agost. L'índex de preus al consum ha pujat 5 dècimes respecte al mes anterior, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual dels preus més elevat des del març del 2023, quan la inflació catalana va arribar al 5,6%. Al conjunt de l'Estat, l'augment encara és més pronunciat, amb una inflació del 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada especialment per l'evolució dels carburants. En canvi, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, baixa 2 dècimes a Catalunya i se situa en el 2,8%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, canvi de temps respecte als darrers dies, les nuvolades aniran guanyant terreny i s'esperen precipitacions que poden ser puntualment intenses. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja en 30 minuts a la selva. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: tipus com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 950.000 euros en una actuació per reduir el risc d'inundacions a Riells i Viabrea. Es tracta de la inversió més elevada de les 7 actuacions aprovades aquest estiu per l'ACA a les comarques gironines. En concret, el projecte preveu estabilitzar i protegir els marges de la riera de Berenguer. L'actuació forma part d'un paquet de 3,1 milions que també inclou intervencions a Celrà, Sant Joan de les Abadesses, Cassà de la Selva, Porqueres, Mieres i Ger. En paral·lel, l'ACA ha aprovat 116 actuacions en lleres urbanes de la demarcació de Girona amb una inversió global d'1,9 milions d'euros. I Blanes celebra una nova edició de Blandai Ciutat Romana. Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de Mar acollirà una trentena d'activitats gratuïtes, recreacions històriques i la sisena Fira Romana. La programació reunirà 9 grups de recreació històrica procedents de Catalunya, altres punts de l'Estat, Itàlia, Bulgària i Sèrbia. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i parades d'artesania ambientades en l'època romana. La principal novetat d'aquest any serà l'Arpastum, un joc de pilota de l'antiga Roma considerat un possible antecedent del rugby i el futbol. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea vol facilitar que els ciutadans puguin treballar en altres països de la Unió Europea. Brussel·les ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral que preveu, entre altres mesures, crear un passaport europeu de seguretat social. Aquest sistema permetria sol·licitar i rebre per internet documents com la targeta europea d'assegurança de malaltia i guardar-los i verificar-los a través de la cartera d'identitat digital de la Unió Europea. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres s'esperen pluges que poden ser intenses. De fet, hi ha avisos activats. Les temperatures màximes entre els 27 i 30 graus. Demà dijous, aquestes màximes baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a www.marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidrera, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pujero, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedarien més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran dos més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Cómo?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi. Ai.
1: Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes. Ràdio
5: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposàvem 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetes. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unió va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Lobo Hombre en París, a la Unió. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, que es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També des d'avui i fins al dia 18, jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la biblioteca. I del 18 al 20 de setembre, el proper cap de setmana, Blandà és ciutat romana amb recreacions històriques i la sisena Fira Romana. A Lloret, fins al dia 22, Setmana de la Mobilitat, amb diferents activitats programades, concerts al cap de setmana, el diumenge dia 20, la pedalada popular i el dia sense cotxes. I també a Lloret, del 18 al 20 de setembre, finals de les Skateboard Series. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i el Festival Nits a Dalt de Vila, el dia 19, dissabte, tribut a l'Axe en Busto a la Vila Vella. I també destaquem a Tordera el proper dissabte a la pedalada familiar, una activitat emmarcada en la Setmana de la Mobilitat, amb sortida des del Parc de la Sardana, cal inscripció prèvia. A Santa Susana, fins al 19 de setembre, hi ha el Festival Micròmetre a la Masia de Can Mas de Dalt i també el dissabte a Santa Susana, Festival Monje Forever, un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Acabarem a Fogars de la Selva el diumenge, dia 20 de setembre, al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per a tota la família.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport Girona Costa Brava acumula 5 mesos consecutius de caiguda de passatgers. Entre gener i agost, gairebé 1,5 milió de persones s'han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, a la Selva Interior, un 5% menys que durant el mateix període de l'any passat. La davallada contrasta amb el nombre d'operacions, que ha crescut un 3,8% fins a superar els 20.100 aterratges i enlairaments. Pel que fa només a l'agost, Girona Costa Brava va rebre 342.458 passatgers, un 2% menys que l'agost del 2025. També van baixar les operacions amb 3.105 moviments aeronaus, un 8,6% menys. I Maçanet de la Selva celebrarà del 8 al 18 d'octubre la 7a edició del Festival Octubre, amb Ramon Miravet com a cap de cartell. La programació tornarà a portar música i arts escèniques a diferents espais del municipi, amb el Teatre La Societat com un dels principals escenaris. El programa combina música, teatre musical, improvisació, circ acrobàtic, clown, dansa, poesia i activitats infantils. Entre les propostes destaquen l'espectacle d'improvisació Malabufa, el circ de Bot Project, el clown de Dudu Arnalot i el concert de Ramon Miravet, que tancarà el festival el diumenge 18 d'octubre presentant en solitari el seu 5è disc, 5. Les entrades ja estan a la venda. De l'àmbit general, destaquem que les famílies d'alumnes celebren que el govern vulgui obrir un debat sobre el futur de l'educació, però reclamen que no es parteixi de zero. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, consideren que molts dels reptes actuals del sistema educatiu ja estan identificats, però que les polítiques per afrontar-los no s'han desplegat prou o no s'han fet efectives. L'entitat demana que el debat parteixi de la realitat dels centres i dels territoris i que hi participin les famílies, l'alumnat, els docents i el conjunt de la comunitat educativa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà la inestabilitat meteorològica amb una baixada de temperatures que deixarà valors de fins a 25 graus. Les pluges seguiran, sobretot, durant la primera meitat del dia a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castelló de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pobiedo, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedarien més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran dos més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: Com?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
1: I quina sort tenir el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
1: I et vull tenir el meu cos.
0: Fira de Calella i l'Alt Maresme. Tota la programació a firadecalella.cat.
2: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673 137 137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau!

0: Barra de pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Quatre centres educatius de Blanes, Malgrat de Mar, Vidreres i Santa Coloma de Farners es troben entre els 100 que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028. Són l'Escola 20 de Blanes, l'Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat, l'Institut de Vidreres i l'Institut de Santa Coloma de Farners. Aquests centres formen part de la primera fase del Pla de la Generalitat per adaptar les escoles i instituts públics a les temperatures extremes. Les actuacions inclouran climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables amb diferents solucions en funció de les característiques de cada edifici. La primera fase comptarà amb 100 milions d'euros d'inversió. I Jordi Hernández serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Lloret de Mar a les eleccions municipals del maig del 2027. El Partit Popular de Catalunya ha presentat oficialment aquest dimarts la candidatura amb l'objectiu de recuperar la representació al consistori lloretenc. Hernández, de 47 anys i advocat de professió, ja va tenir experiència municipal durant els dos mandats anteriors. El candidat assegura que encapçalarà un equip preparat per governar i situar entre les seves prioritats la neteja, la seguretat i la resolució del conflicte laboral amb la policia local. De l'àmbit general, destaquem que la inflació torna a repuntar a Catalunya i se situa en el 4% a l'agost. L'índex de preus al consum ha pujat 5 dècimes respecte al mes anterior, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de l'increment interanual dels preus més elevat des del març del 2023, quan la inflació catalana va arribar al 5,6%. Al conjunt de l'Estat, l'augment encara és més pronunciat, amb una inflació del 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada especialment per l'evolució dels carburants. En canvi, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, baixa 2 dècimes a Catalunya i se situa en el 2,8%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, canvi de temps respecte als darrers dies, les nuvolades aniran guanyant terreny i s'esperen precipitacions que poden ser puntualment intenses. Hi ha avisos activats per intensitat de pluja en 30 minuts a la selva. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castelló de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pudera, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedaríem més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran 2 més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, amb 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Cómo?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: living, I'm living, so we turning up.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques i també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 950.000 euros en una actuació per reduir el risc d'inundacions a Riells i Viabrea. Es tracta de la inversió més elevada de les 7 actuacions aprovades aquest estiu per l'ACA a les comarques gironines. En concret, el projecte preveu estabilitzar i protegir els marges de la riera de Berenguer. L'actuació forma part d'un paquet de 3,1 milions que també inclou intervencions a Celrà, Sant Joan de les Abadesses, Cassà de la Selva, Porqueres, Mieres i Ger. En paral·lel, l'ACA ha aprovat 116 actuacions en lleres urbanes de la demarcació de Girona amb una inversió global d'1,9 milions d'euros. I Blanes celebra una nova edició de Blandae Ciutat Romana. Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de Mar acollirà una trentena d'activitats gratuïtes, recreacions històriques i la sisena Fira Romana. La programació reunirà 9 grups de recreació històrica procedents de Catalunya, altres punts de l'Estat, Itàlia, Bulgària i Sèrbia. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i parades d'artesania ambientades en l'època romana. La principal novetat d'aquest any serà l'Art Pastum, un joc de pilota de l'antiga Roma considerat un possible antecedent del rugby i el futbol. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea vol facilitar que els ciutadans puguin treballar en altres països de la Unió Europea. Brussel·les ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral que preveu, entre altres mesures, crear un passaport europeu de seguretat social. Aquest sistema permetria sol·licitar i rebre per internet documents com la targeta europea d'assegurança de malaltia i guardar-los i verificar-los a través de la cartera d'identitat digital de la Unió Europea. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres s'esperen pluges que poden ser intenses. De fet, hi ha avisos activats. Les temperatures màximes entre els 27 i 30 graus. Demà dijous, aquestes màximes baixaran lleugerament. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a www.marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
4: Aquesta setmana ens centrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
4: Moltes coses.
3: Mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
3: No, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
4: Moltes coses.
5: Catalunya escriu a lidera les sol·licituds de residència i
7: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
8: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
5: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
9: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
10: Oh, un altre cop l'extinció, no!
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burgers de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport Girona Costa Brava acumula 5 mesos consecutius de caiguda de passatgers. Entre gener i agost, gairebé 1,5 milió de persones s'han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, a la Selva Interior, un 5% menys que durant el mateix període de l'any passat. La davallada contrasta amb el nombre d'operacions, que ha crescut un 3,8% fins a superar els 20.100 aterratges i enlairaments. Pel que fa només a l'agost, Girona Costa Brava va rebre 342.458 passatgers, un 2% menys que l'agost del 2025. També van baixar les operacions amb 3.105 moviments d'aeronaus, un 8,6% menys. I Maçanet de la Selva celebrarà del 8 al 18 d'octubre la 7a edició del Festival Octubre, amb Ramon Miravet com a cap de cartell. La programació tornarà a portar música i arts escèniques a diferents espais del municipi, amb el Teatre La Societat com un dels principals escenaris. El programa combina música, teatre musical, improvisació, circ acrobàtic, clown, dansa, poesia i activitats infantils. Entre les propostes destaquen l'espectacle d'improvisació Malabufa, el circ de Bot Project, el clown de Dudu Arnalot i el concert de Ramon Miravet, que tancarà el festival el diumenge 18 d'octubre presentant en solitari el seu 5è disc, 5. Les entrades ja estan a la venda. De l'àmbit general, destaquem que les famílies d'alumnes celebren que el govern vulgui obrir un debat sobre el futur de l'educació, però reclamen que no es parteixi de zero. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, consideren que molts dels reptes actuals del sistema educatiu ja estan identificats, però que les polítiques per afrontar-los no s'han desplegat prou o no s'han fet efectives. L'entitat demana que el debat parteixi de la realitat dels centres i dels territoris i que hi participin les famílies, l'alumnat, els docents i el conjunt de la comunitat educativa. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous seguirà la inestabilitat meteorològica amb una baixada de temperatures que deixarà valors de fins a 25 graus. Les pluges seguiran, sobretot, durant la primera meitat del dia a la costa. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'aviso.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'evito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

quedat el riure del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.